0: Real demais porque és malfoca.
1: Toro niggas no street, sabe, mano.
0: Real demais porque és malfoca.
1: Não sei produto de street.
0: Real demais porque és malfoca.
1: Filhos de Goya.
0: Real pra nem castelas, és